0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

Ràdio Pineda.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

guitarrita de bachata, Manuel Turizo. Por un pendejo no se llora. Buit del matí, 8 minuts, què tal, com estàs? Bon dia, bona hora. He començat escoltant La Cura, de Kiurda, Oliva Rodrigo. I així hem començat aquest matí d'estiu aquí a Ràdio Pineda, últim dia del mes de juliol, un dia molt marcat en el calendari per moltíssima gent, uns perquè se'ls acaben les vacances i d'altre perquè les comencem. Cigala, Easy Love, salutacions, soc Ricard Tobach. Tot un gust, tot un luxe acompanyar-te allà on tu estiguis, posant-li la banda sonora original aquest matí d'estiu a Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Omplim l'estiu de colors i de bona música. Brutals. Les notes de Bibi Rixa, New

remei del clàssic Insomnia de la dècada dels 90, que ha tornat a posar de moda Bibi Rexha amb el seu New Religion. Hem arribat a un quart de nou del matí. Com passa el temps, eh? I més, et dones compte quan escoltes cançons com aquesta, mires la data i això dius, hosti, però si sonava a mitjans dels 80. Han passat 40 anys des que Lime omplia pistes amb temes com aquest, com en Get Your Love. Vine, vine, vine i agafa el teu amor.

0: amb puntualitat britànica. Hem arribat a 8:45 del matí. És hora de conèixer la previsió meteorològica. Avui, que és divendres, també, doncs, també ens fixarem en el que passarà aquest cap de setmana, que suposo que serà calorós i assolellat, no? Així, bon dia, Jordi.
1: Molt bon dia, apropa-te, Ricard, que te'n vas, que te'n vas.
0: Me'n vaig, sí, me'n vaig, però ja, perquè agafo vacances, ara. Imagina't.
1: Ah, doncs, perfecte. Doncs digue'm, digue'm.
0: No, no, que dic que ens fixarem també en aquest cap de setmana que arriba calorós i amb solete, no?
1: Sí, sí, sí, calor d'estiu, 100%, farem el canvi de juliol a agost, doncs amb calor 100% d'estiu i calor i xafogor per donar i per vendre. Sí que sí, sí, iniciarem l'agost, o sigui que els que es despedeixin de juliol i comencin vacances a l'agost, no pateixin, que de calor no els hi faltarà, i el bon temps, o sigui que en aquest sentit ja els hi podem garantir. Bé, entrem en matèria, Ricard i oients, doncs comentant, primer de tot, aquest noi que diu el temps cada dia, doncs sembla un disco ratllat, perquè sempre estem dient el mateix, sempre aquest noi parla de calor, de xafogor, de temperatures altes, temperatures d'escàndol, que cau foc del cel, però és això, aquesta és la realitat que estem reflectint, que donem veu, sobretot, als que estan patint més aquestes calors. Qui són? Doncs la gent del camp, la gent de la construcció, molta gent, que a la que està a les cuines, que ja no en parlem, ja de per si, les cuines, la calor que fa, però s'afegeix aquest ambient, doncs molt, molt calorós, i per tant donem veu a tota aquesta persona. Evidentment, els que estan en oficines o d'allò, doncs no noten aquesta calor infernal que hem tingut aquest mes de juliol. I bé, entrem en matèria, doncs comentant que ahir va ser un dia, doncs, infernal, amb aquest sol que queia, Déu-n'hi-do, quina, com crema, i a més amb vent. Aquest vent que a vegades ens dissimula, fa que la calor es faci més dissimulada, però que la radiació és màxima, i hem d'estar molt a l'aguait perquè doncs, podem tenir perill doncs, de cremades i d'agafar insolació perquè és fortíssim aquest sol. Es van reforçar ahir els vents, algun cop 30-40 km per hora, xafogor, zones litorals per litorals, per moments valors de més de 40 graus en aquests trams. Per contra, zones interiors, del prelitoral cap a l'interior, doncs van caure més 40 graus cap a Ponent, Catalunya Central, també les valls del Pirineu, cotes altes del Pirineu, atenció, no ens ho han dit, però és probable que hagin caigut doncs, rècords en algunes estacions d'alta muntanya, perquè els temperatures ahir eren de veritat d'escàndols, valors de 25 a 30 graus en cotes altes, parlem del Pirineu, això no és habitual, no. Ja els diem que són valors extremadament anòmals, el que vam tenir ahir. Estem parlant d'aquí, però és que això ho podem traslladar a la resta de l'estat, de la península Ibèrica, parts de França, Alemanya, Centre Europa, de 35 a 40 graus, ahir es van escampar per gran part del continent, ahir a Alemanya, per cert, van caure els rècords absoluts, van caure a tort i a dret, moltes ciutats importants d'Alemanya, o sigui, aquesta flamarada càlida s'extén, és enorme i afecta doncs, gran part del continent europeu. Bé, avui ens centrem a casa nostra, mínima voltat als 22 graus, fora del nucli urbà entre els 19 i 20, i ha hagut una mica refrescada aquí a l'Alt Maresme, també a Tordera per sota dels 20 graus, per contra, més cap a la banda de Canet, Mataró, Barcelona, valors més elevats, de valors de 23, 24, 25 graus, i ja parlem doncs, de cap a l'àrea metropolitana, doncs s'han quedat en valors voltant als 25 graus o més, per tant són nits tòrrides. Però aquí, en canvi, a l'Alt Maresme, entre aquests 18-19 i els 21-22 graus de mínima. Domini del sol, despedint juliol amb sol tota la jornada. En els mapes del temps, en superfície, no es veu, no es reflecteix ni la calor, ni la massa càlida, ni la inestabilitat que hi haurà. O sigui, els mapes del temps ens donen una baixa tèrmica fruit de les altes temperatures del centre peninsular, però des de l'Atlàntic s'acosta petites zones d'inestabilitat que porten aire fred en alçada, que juntament amb la calor que està fent a nivells baixos doncs, afavorirà el creixement de nuvolades. Ara, aquestes hores del matí, una banda de núvols està avançant des de l'Aragó, marxant cap al Pirineu Occidental, entremig s'hi amaga algun nucli tempestuós, però bé, això marxarà cap a França i, per tant, tindrem doncs, en conjunt un dia avui de sol tota la jornada, però a partir de migdia tarda és probable que vagin creixent nuvolades a tota l'àrea del Pirineu, Prepirineu i sobretot zones de Terol, Castelló, zones de muntanya dels ports extrem sud, que en aquestes zones doncs, es podien formar aquestes nuvolades i donar alguns ruixats o tempestes. Les tronades, els núvols convectius que creixin cap a Terol, Castelló, extrem sud, són les que comportaran que avancin alguns núvols prims, núvols mitjans, sobretot de cara a la tarda vespre, i es vagin escampant aquests núvols per l'àrea de Barcelona i Catalunya central, en fi, que podem veure alguns intervals de núvols, sobretot la segona part de la jornada, però núvols inofensius, perquè són les desfetes doncs, d'algun nucli tempestuós que afectarà l'extrem sud, potser d'algunes comarques de Tarragona, però en principi poc aigua en conjunt, i també a l'àrea del Pirineu també es podria formar algun nucli tempestuós. Tot plegat, aquesta inestabilitat, a vegades a la tele ens diuen que hi haurà aquesta inestabilitat una mica refrescada, no hi ha cap refrescada. Hi ha, si es pot dir així, un petit alivi tèrmic, perquè sí que és veritat que avui baixen les temperatures 2-3 graus les màximes respecte a ahir, però si estem parlant d'ahir de calor extrema, parlarem ara de calor molt intensa, per tant, jo això no puc qualificar de refrescada, malgrat que alguns mitjans televisius ens ho diguin com a refrescada. No, això no és cap refrescada, això és un petit, si me permeten, alivi tèrmic que baixen uns grauets. Però la calor, avui molt intensa, de nou a tot Catalunya, poden caure 39-40 de nou cap a Pla de Lleida, i de 35-37 també cauran doncs, a moltes zones interiors. Aquí a la costa, per suposat que no notarem cap alivi tèrmic, perquè mantindrem els valors entre els 29 i 30 graus, xafogor acusada, humitats altes, vents fluixos. Hi ha una mica de discussió amb els vents avui. Hi ha models que ens donen una mica més de garbí, no tan reforçat com ahir, i altres que la donen més fluix. Però bé, pronostiquem que ara al dematí el vent estarà bastant fluix, però a partir de mitja tarda no es pot entrar una mica de brisa de garbí. Però insistim, no tan fort, tan marcat com va ser la jornada d'ahir. La mar, per suposat, estarà ben tranquil·leta. Bé, demà estrenarem el mes d'agost, 1 d'agost, doncs amb dissabte en domini del sol, tota la jornada, però seguirem parlant d'aquestes zones d'inestabilitat que venen de l'Atlàntic. Demà

0: amb més ràbia, sobretot també a la banda del Pirineu. Fora d'aquesta zona, si no hi ha una sorpresa majúscula, doncs en principi no passarà d'aquí. Com a màxim veurem doncs, que apareixen més núvols, núvols a tipus alt, mitjà, les encluses de les desfetes d'aquestes tempestes doncs, poden entrenyinar, entelar els cels de Catalunya, sobretot la segona part de la jornada, però seran núvols, si apareixen, inofensius. Calor, demà intensa, malgrat que demà seguiran doncs, veient que tindrem també descensos de les temperatures, 1, 2, 3 graus en algunes raconades, però seguirem amb valors molt elevats, sobretot en zones interiors, i per suposat, aquí a la costa no parlarem de cap baixada de temperatures, sinó es mantindran, si fan o igual, entre els 28 i 30 graus de màxima, vents demà fluixos, de mar cap a terra, xaloc, fluix, migjorn, entre sud i sud-est, la mar estarà molt tranquil·la i la xafogor no ens escaparem, seguirà sent sufocant amb humitats altes i temperatures molt altes. Diumenge, menys inestabilitat, domini del sol, 4 núvols prims poden aparèixer en els cels de Catalunya i amb calor intensa, pugen de nou les temperatures, poden pujar sobretot cap al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, 1, 2, 3 graus les màximes, o sigui que calor diumenge podria fer-ne una miqueta més aquí en zones de l'Alt Maresme, podien voltar els 30 graus o més. Els vents seran fluixos, la mar estarà molt tranquil·leta. També, evidentment, tindrem xafogor sufocant en certs moments de la jornada. Les mínimes, les properes, entre els 20, 22, 23 graus, nits tropicals, i les mínimes tòrrides cap a l'art de Barcelona doncs, se seguiran produint. L'inici de la setmana que ve estarà dominat pel sol, dilluns, calor intensa, no extrema, no parlem de valors extrems, però calor intensa, molt intensa, perquè seguiran superant amb escreix els 35 graus en zones interiors, aquí sempre voltant entre els 28 i 30 graus, humitats altes i xafogor. Si de cas dimarts torna a entrar una miqueta d'aire fred en alçada, que això pot afavorir doncs, dimarts, dimecres, doncs que de nou es puguin produir ruixats i tempestes. En priori serien zones de muntanya, Pirineu, Prepirineu, ja veurem si alguna s'escampa fora d'aquestes zones. Això dilluns o dimarts haurem d'anar-ho a l'actualitat perquè no se sap. Però podria augmentar l'activitat tempestuosa, sobretot de cara a dimarts, dimecres, però sempre en un context de massa càlida, de calor intensa, aixafogor sufocant a la costa. Per tant, aquesta inestabilitat no ve acompanyada de cap refrescada com la que voldríem, o si més no, normalització dels termòmetres. No ve normalització dels termòmetres, ni de bon tros. Sempre per la banda alta dels termòmetres, sobretot zones interiors, on seran més anòmals les màximes, i aquí, doncs, ja veuen, sempre voltant entre els 28 i 30 graus, i la xafogor no ens la traurem, per suposat, de sobre. Aquesta situació pot mantenir-se tota la setmana que ve, amb petits alts i baixos de les temperatures, però sempre amb massa càlida embolcallant la península ibèrica, segurament tindrem alguns dies, doncs, augment de l'activitat tempestuosa, i això és el que serà més o menys els primers 10 dies d'agost. O sigui, anirem veient que fa calor, molta xafogor, però també hi haurà episodis, algunes tempestes, preferentment zones de muntanya, zones interiors, com és habitual per aquestes dates. Ja després de la segona quinzena, ja les tempestes surten més de fora de zones interiors i s'escampen més. Però de moment, els primers 10 dies, aquí a la costa, de moment no ho veiem per enlloc, que arribin tempestes una mica amb cara i ulls. Bé, de moment això és tot, Ricard.
1: Gràcies, Gabriel.
0: Aquí despedim juliol, veurem la setmana que ve els registres que haurà deixat empremta, ho veurem a molts observatoris, segurament en alguns indrets serà estat de rècord, veurem a Pineda, no sé on s'haurà col·locat en els darrers 30 anys, però a Pinta, a Pòdium, eh? I és tot. Doncs això és el que hi ha.
1: Gràcies, Jordi. Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: una lletra fàcil, una cançoneta que parla d'estiu i que entra la part de bé amb Anaya Machuca. L'estiu.
1: Ets tu.
0: Ets tu.
2: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

és dels 80, és dels 90, però va ser una autèntica revolució. Omplia pistes a tort i a dret. I ha quedat com un himne de culte. Líquido mal narcòtic. Després a punt tenim a Eros Ramazzotti amb Mi Dia Preferido, que és una de les noves cançons que també ha presentat per aquest 2026. I després Dràcula amb Tame Impala i Jenny. Cap als 90 amb Líquido i el narcòtic.

0: Està patant Tame Impala amb Jenny i el seu Dràcula.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
0: Seguim posant-li color aquest estiu, seguim posant-li bons èxits, bona música i grans records com aquest que ens arriben de Los Lonely Boys. Potser no va ser una de les cançons més conegudes de la banda, però sí d'aquelles que val la pena recuperar. Aquest Evil Ways. Després, Alba Crash amb el O.

0: Són les 9. Notícies.
1: Continuen les investigacions al voltant de la crema intencionada de contenidors a les Creus que va passar ahir, amb afectació també a una canonada de gas. Recordem que els serveis d'emergència van haver d'intervenir arran d'un incendi a un total de 7 contenidors a les Creus. El foc va ser provocat de forma intencionada, per tant, i les flames han causat danys importants no només als contenidors, sinó també al seu entorn immediat, sobretot a la façana d'una empresa. També va afectar, com diem, a una canonada de gas. La policia ha obert una investigació per esclarir els fets i determinar les circumstàncies d'aquest incident. Els investigadors treballen ja amb la hipòtesi d'un acte vandàlic i, a més, han assegurat que disposen d'una persona sospitosa relacionada amb els fets. I es recorda una vegada més la prohibició total de fer foc al bosc i en zones properes. Cal respectar les restriccions i tancaments d'accessos que estableixen els cossos de seguretat per motius justament de seguretat davant d'un cap de setmana que tornarà a ser molt calorós. L'Ajuntament de Pineda adverteix a la ciutadania de l'existència d'una estafa telefònica. S'han detectat algunes trucades en què una persona es fa passar per personal municipal. Informa falsament que s'han retornat rebuts de l'IBI i de la taxa d'escombraries. Tot seguit demana fer una transferència immediata per evitar suposats recàrrecs o sancions. L'Ajuntament de Pineda ha informat que el personal municipal no fa trucades per reclamar pagament d'impostos. Per tant, es tracta d'una estafa. En cas de detectar una estafa d'aquest tipus, heu de trucar immediatament a la policia local o adreçar-vos a l'Ajuntament de Pineda. Cap de setmana i avui divendres de molta activitat cultural a Pineda. D'una banda, després d'un mes intens de treball, assajos i convivència, els alumnes de l'estaix musical de l'Escola de Teatre Turiscle tornen a posar avui en escena La Bella i la Bèstia, avui a l'Auditori, en dues funcions, a les 5 i a les 8. Entrades a entrapolis.com. Tallers mariners avui per conèixer el món de la pesca, tallers per la família, pels infants, tallers que es fan avui des de les 6 de la tarda a la plaça de Sant Pere Pescador. Una programació de tallers gratuïts, com diem, per tota la mainada i també per les seves famílies. Això serà la tarda i, mentrestant, al vespre arriba l'espectacle Enamorats del Mar i de l'Havanera. Després de l'èxit de l'any passat, que va reunir més de 700 persones a la plaça de Sant Pere Pescador, avui torna un vespre dedicat a la cultura marinera, amb un espectacle que és únic a Catalunya. Porta per nom Enamorats del Mar i l'Havanera. Es farà a les 8 del vespre i hi haurà també un rom cremat per a tots els assistents. Aquesta actuació es podrà veure de forma gratuïta dins el programa Estiueja de l'Ajuntament de Pineda. Mentrestant, l'Associació de Veïns de Can Cornet ho té tot a punt per celebrar també aquest cap de setmana, ja des d'avui, la festa de Can Cornet a la plaça de Pau Casals i han convidat a tothom a participar-hi. I la consellera Alícia Romero i Lluís Amoret participaran a la revetlla del PSC de Pineda que es farà demà dissabte, una cita d'estiu destacada dels socialistes pinedencs, que reunirà representants locals del partit, però també parlaments polítics amb actuacions musicals i de dansa. Tot plegat demà dissabte des de les 8 del vespre a la plaça de la Biblioteca. I mentrestant, el Far de Calella acollirà avui divendres una de les cites més esperades de l'estiu, amb la maresmenca Judith Nederman, dins del Festival d'Estiu de Calella. Mentrestant, també de Calella destaquem un homenatge a la música montserratina. Serà l'església parroquial de Calella diumenge a 9:15. Un concert destacat de música sacra a càrrec d'antics escolans de Montserrat. Mentrestant, Santa Susanna ja prepara la seva festa major, que començarà la setmana que ve. Començarà el dia 3 d'agost i s'allargarà fins al dia 14. I recordar que la platja dels Pins serà l'escenari aquest dissabte d'una nova edició del Training Beach, una proposta esportiva gratuïta que es farà a la platja dels Pins. I el temps. Atenció, la calor intensa no només avui, sinó també al cap de setmana, amb algunes nuvolades que poden afectar també la línia de la costa, però es mantindrà, com diem, la forta calor durant aquestes properes jornades. I, en general, la mar estarà força tranquil·la. És tot. Més informació d'aquí a una hora.

autor d'algunes de les cançons més memorables del pop llatí del nou mil·lenni. Fàcilment el recordem amb cadascuna de les seves cançons. Aquest 2026 està d'estrena amb aquest Hagamos Qué. Després del butlletí de notícies, encetant nova tanda de música al teu costat amb el nou èxit de Juanes. 9 del matí amb 8 minuts des de Ràdio Pineda. Les salutacions de qui et parla, el meu nom és David Martínez. De seguida també connectarem amb la unió entre Calvin Harris i Jay-Z, amb novetats com el Satisfy, entre altres. Bon dia. Bon dia.

En aquest matí del divendres també hem recordat un dels èxits del repertori musical de la formació Coldplay amb la col·laboració estel·lar de Rihanna, Princess of China. Passem del passat al present amb una de les novetats més recents de la cantant Madonna i Sabrina Carpenter.

Des de Ràdio Pineda seguim posant-te la millor banda sonora al teu temps, a les teves vacances, al teu estiu. Ara amb un dels grans èxits de la formació escocesa, Texas. Ens van regalar l'any 1999 èxits com aquest, Summer Sound.

0: Senzillament hem creuat la ratlla de 9:45 del matí escoltant a Florida amb aquesta col·laboració de Robin Drake i Verdine White. I don't like it, I love it. La música continua girant des de Ràdio Pineda en aquest matí del divendres.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

Èxits com aquest Where Are You Now va situar en el mapa internacional a Lost Frequencies. El projecte de Félix de la Hed es va sumar a l'efervescència tropical amb el Tropical House. En aquesta ocasió amb la col·laboració de Callum Scott.

Un altre dels himnes globals de l'any és aquest de Hendrix, sota el títol de Golden. La música continua girant des de Ràdio Pineda. De seguida també connectem amb la música de Joan Dausà.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
4: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
5: 94.6 FM. Energia positiva.
6: Remesclant els sons més actuals, connectem amb un dels èxits de Rehab amb col·laboracions de Mufasa i Hyperman. Ja sona el Violif Shouting Stars. Un altre dels èxits que surt per l'antena de la 94.6 FM.
7: Respect your body. Spread them well. Around the world.

0: Energia positiva amb Jan Cook i la seva banda, la formació BTS, aquesta vegada nedant amb el swim. 4 minuts i arribarem a l'hora en punt, a les 10 del matí.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
0: Recordant un dels èxits del repertori musical de Ronan Keating amb el Life is a Rolling Caster, arribarem a l'hora en punt.

0: Són les 10. Notícies.
1: Continuen les investigacions al voltant de la crema intencionada de contenidors a les Creus que va passar ahir, amb afectació també a una canonada de gas. Recordem que els serveis d'emergència van haver d'intervenir arran d'un incendi a un total de 7 contenidors a les Creus. El foc va ser provocat de forma intencionada, per tant, i les flames han causat danys importants, no només als contenidors, sinó també al seu entorn immediat, sobretot a la façana d'una empresa. També va afectar, com diem, a una canonada de gas. La policia ha obert una investigació per esclarir els fets i determinar les circumstàncies d'aquest incident. Els investigadors treballen ja amb la hipòtesi d'un acte vandàlic i, a més, han assegurat que disposen d'una persona sospitosa relacionada amb els fets. I es recorda una vegada més la prohibició total de fer foc al bosc i en zones properes. Cal respectar les restriccions i tancaments d'accessos que estableixen els cossos de seguretat per motius justament de seguretat davant d'un cap de setmana que tornarà a ser molt calorós. L'Ajuntament de Pineda adverteix a la ciutadania de l'existència d'una estafa telefònica. S'han detectat algunes trucades en què una persona es fa passar per personal municipal. Informa falsament que s'han retornat rebuts de l'IBI i de la taxa d'escombraries. Tot seguit demana fer una transferència immediata per evitar suposats recàrrecs o sancions. L'Ajuntament de Pineda ha informat que el personal municipal no fa trucades per reclamar pagament d'impostos. Per tant, es tracta d'una estafa. En cas de detectar una estafa d'aquest tipus, heu de trucar immediatament a la policia local o adreçar-vos a l'Ajuntament de Pineda. Cap de setmana i avui divendres de molta activitat cultural a Pineda. D'una banda, després d'un mes intens de treball, assajos i convivència, els alumnes de l'estaix musical de l'Escola de Teatre Turiscle tornen a posar avui en escena La Bella i la Bèstia, avui a l'Auditori, en dues funcions, a les 5 i a les 8. Entrades a entrapolis.com. Tallers mariners avui per conèixer el món de la pesca, tallers per la família, pels infants, tallers que es fan avui des de les 6 de la tarda a la plaça de Sant Pere Pescador. Una programació de tallers gratuïts, com diem, per tota la mainada i també per les seves famílies. Això serà a la tarda i, mentrestant, al vespre arriba l'espectacle Enamorats del Mar i de l'Havanera. Després de l'èxit de l'any passat, que va reunir més de 700 persones a la plaça de Sant Pere Pescador, avui torna un vespre dedicat a la cultura marinera, amb un espectacle que és únic a Catalunya. Porta per nom Enamorats del Mar i l'Havanera. Es farà a les 8 del vespre i hi haurà també un rom cremat per a tots els assistents. Aquesta actuació es podrà veure de forma gratuïta dins el programa Estiueix de l'Ajuntament de Pineda. Mentrestant, l'Associació de Veïns de Can Cornet ho té tot a punt per celebrar també aquest cap de setmana, ja des d'avui, la festa de Can Cornet a la plaça de Pau Casals i han convidat a tothom a participar-hi. I la consellera Alícia Romero i Lluïsa Moret participaran a la revetlla del PSC de Pineda, que es farà demà dissabte, una cita d'estiu destacada dels socialistes pinedencs, que reunirà representants locals del partit, però també parlaments polítics amb actuacions musicals i de dansa. Tot plegat demà dissabte des de les 8 del vespre a la plaça de la Biblioteca. I mentrestant, el Far de Calella acollirà avui divendres una de les cites més esperades de l'estiu, amb la maresmenca Judit Nederman, dins del Festival d'Estiu de Calella. Mentrestant, també de Calella destaquem un homenatge a la música montserratina. Serà a l'Església Parroquial de Calella diumenge a 9:15. Un concert destacat de música sacra a càrrec d'antics escolans de Montserrat. Mentrestant, Santa Susanna ja prepara la seva festa major, que començarà la setmana que ve. Començarà el dia 3 d'agost i s'allargarà fins al dia 14. I recordar que la platja dels Pins serà l'escenari aquest dissabte d'una nova edició del Training Beach, una proposta esportiva gratuïta que es farà a la platja dels Pins. I el temps. Atenció, la calor intensa no només avui, sinó també al cap de setmana, amb algunes nuvolades que poden afectar també la línia de la costa, però es mantindrà, com diem, la forta calor durant aquestes properes jornades. I, en general, la mar estarà força tranquil·la. És tot. Més informació d'aquí a una hora.

0: Com pots comprovar, Adam Levine i la seva banda, la formació Maroon 5, està d'estrena amb novetats com el Heroine. Es troben donant la volta al món en forma d'èxit amb noves propostes musicals com aquesta.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: Després del butlletí de notícies, encetant nova tanda de música al teu costat. Ara amb la italiana Laura Pausini.

Des de Ràdio Pineda portem una colla banxa escoltant la seva música i ells convertint en grans èxits les seves cançons. Connectem amb un dels èxits que li va donar la popularitat a aquesta banda sueca a l'any 2001. Concretament amb aquest Sexual Guarantee, la música dels Alcázar.

A les portes del cap de setmana, el ritme s'encomana. D'aquesta forma hem recordat un èxit, sens dubte, indiscutible arreu del planeta. Amb la formació de Colors, Italo Disco. Ens centrem en música de casa nostra en català, ara amb la formació Ginestar.

d'aquests a d'altres èxits ens porten a recuperar la música d'anys enrere, aquesta vegada amb un dels que li va donar la popularitat a la formació de Black Eyed Peas amb el Meet Me Halfway. També presents en el nostre temps en aquest matí del divendres.

0: Energia positiva des de Ràdio Pineda, remesclant els sons més actuals amb una de les noves propostes musicals de Bob Sinclair i Kieisa. Així sona el I Can't Wait. I així hem creuat la ratlla de 11:15 del matí. La música continua girant des de Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: Ara amb el record més complet de Sia Farler i Sin Peul. Up.

Seguim posant la millor banda sonora al teu temps des de la ràdio. Atents a l'agenda de la formació Gossos, perquè el grup de música català ha programat un únic concert exclusiu per aquest 2026 al Festival Sons del Món, on compartiran escenari ni més ni menys que amb Lax & Busto, demà dissabte 1 d'agost.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

Des de Ràdio Pineda viatgem als 80 amb un dels clàssics de la música de Whitney Houston. D'aquesta forma seguim recordant el seu esperit en forma d'èxit amb les seves cançons. Estic convençut que recordaràs aquest I Wanna Dance With Somebody. Recordem a Whitney Houston.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
5: obre
4: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
6: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
7: El panorama sonor català brilla amb noves propostes com aquesta de Cora, amb el seu perdut

gràcies per acompanyar-nos un dissabte més, un divendres, volia dir. Junts amb la millor música des de la 94.6 FM i des de la ràdio per internet. Saps que pots escoltar-nos des de radiopineda.cat. Així són el nou èxit de Hagel.

Liderats per el carismàtic cantant i compositor Jai Kay, la formació Jamiroquai es va convertir en el grup britànic de funky i acid jazz de culte per al gran públic als 90. Els recordem amb èxits com el Lira Nell, Jamiroquai.

Són les 11. Notícies. La policia local de Pineda reforçarà pròximament la incorporació de 6 nous agents que aquesta setmana han rebut el seu diploma de graduació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. L'acte, celebrat el dijous al circuit de Catalunya, ha reunit prop de 1.800 nous efectius entre Mossos d'Esquadra i policies locals de més de 150 municipis catalans. A l'acte hi van assistir l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, i també la regidora i primera tinent d'alcalde, Sandra Pérez. L'Ajuntament de Pineda adverteix a la ciutadania de l'existència d'una estafa telefònica. S'han detectat trucades en què una persona es fa passar per personal municipal i informa falsament que s'han retornat els rebuts de l'IBI i de la taxa d'escombraries. Tot seguit demana fer una transferència immediata per evitar suposats recàrrecs o sancions. Des de l'Ajuntament es recorda que el personal municipal no fa trucades reclamant el pagament d'impostos ni sol·licita transferències bancàries per aquesta via. Davant d'una trucada d'aquestes característiques, es recomana no facilitar cap dada personal o bancària i finalitzar la comunicació immediatament. Es recorda que està prohibit fer foc en zones forestals i a la seva proximitat i que cal respectar totes les restriccions i tancaments d'accessos que s'estableixin per motius de seguretat. Protecció Civil insisteix que, en cas de detectar una columna de fum o qualsevol incendi forestal, s'ha de trucar immediatament al telèfon d'emergències 112. Moments d'atenció aquest dijous a la tarda al centre comercial Mataró Park, arran d'un atracament en una de les joieries de l'equipament. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, l'avís es va rebre a les 6:15 de la tarda després que diversos testimonis alertessin d'un incident a l'establiment. La investigació continua oberta i de moment no s'han fet públiques detencions relacionades amb els fets. Els alumnes de l'esteig musical de l'Escola de Teatre Artur Iscle van estrenar el dijous el musical La Bella i la Bèstia. Avui divendres hi han les dues últimes funcions a les 5 i a les 8 de la tarda. Podeu comprar les entrades a la web de Entràpolis. Avui divendres a les 6 de la tarda, a la plaça de Sant Pere Pescador, es torna a apostar per les activitats familiars amb una programació de tallers gratuïts pensada perquè els infants i famílies coneguin de prop les tradicions marineres de Pineda. Hi haurà tallers de nusos mariners, construcció de mòbils amb petxines, preparació de canyes i pesca i pintura de figures de peixos de fusta. També es farà una demostració de com es vara una embarcació, que culminarà amb el concert espectacle Enamorats del mar i l'Havanera. Tot això ho podeu veure avui a les 9 del vespre a la mateixa plaça Sant Pere Pescador. Abans de l'actuació, a les 8 del vespre servirà el tradicional rom cremat. L'Associació de Veïns de Can Cornet ja ho té tot a punt per celebrar aquest cap de setmana una nova edició de la seva esperada Festa de Barri. Una data molt esperada perquè aquest any tornarà a omplir la plaça Pau Casals de moltes activitats durant aquests 3 dies, de divendres fins a diumenge. La plaça de la Biblioteca de Poblenou acull de dissabte una nova edició de la Revetlla del PSC de Pineda. Ja és una cita clau de l'estiu destacada dels socialistes pinedencs que reunirà representants locals del partit i combina parlaments polítics amb actuacions musicals i de dansa. L'acte començarà a les 8 del vespre i aplegarà càrrecs institucionals, militants, simpatitzants i veïns de Pineda. Els parlaments es faran a partir de les 9 del vespre. La vessant del programa inclou les actuacions del grup de ball Lorena Alma Flamenca, del grup Latidos del Sur i del cantant Damián Porcel. La festa acabarà amb una sessió musical a càrrec del DJ Juan Esteban. L'acte serà presidit per l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, i ha anunciat que hi assistiran la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Alicia Romero, i la vicepresidenta primera del PSC i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret. Santa Susana avui dona el tret de sortida a una nova edició del Festival Mar d'Estiu amb un convidat de luxe. El cantant italià Zucchero serà l'encarregat d'inaugurar la programació musical d'aquest 2026 amb un concert previst a 9:45 del vespre a l'Auditori Mar d'Estiu situat al Torrentó de Can Gelat. Cal destacar també que demà dissabte a l'escenari del mateix festival hi passaran el grup conegut català Sopa de Cabra. Les entrades es poden comprar a través de la web del festival.
El Far de Calella viurà avui divendres una de les cites més esperades de l'estiu amb l'actuació de la maresmenca Judit Nederman, que arriba al Festival NEC amb totes les entrades exaurides. La ballada també comptarà amb les actuacions de Xènia Torres i Lourdes Bartolí a l'escenari de les Arts abans i després del concert principal. El cap de setmana musical El Far continuarà dissabte amb Fran Valenzuela, que oferirà un tribut als grans èxits d'Alejandro Sanz. Les entrades es poden agafar a la web d'Entràpolis. Calella acull un concert d'homenatge a la música montserratina. L'església parroquial de Calella serà l'escenari diumenge a 8:45 del vespre d'un concert de música sacra format per antics escolans de Montserrat. Santa Susana ho té tot a punt per celebrar la seva festa major, que durarà del 3 al 14 d'agost amb un ampli programa d'activitats pensat per tots els públics. La platja dels Pins de Pineda serà l'escenari demà dissabte d'una nova edició de les sessions CX Training Beach, una proposta esportiva gratuïta per gaudir de l'activitat física davant del mar. I el temps? Destaca l'arribada del mes d'agost marcat per una calor intensa i una xafogor sufocant. El cap de setmana estarà dominat pel sol i algunes nuvolades. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat. Radio Pineda.

11 del matí amb 9 minuts amb un dels èxits imprescindibles del repertori musical de Bruno Mars. A Just Might. Serveix per donar-te la benvinguda en aquesta nova hora de música al teu costat.

Nova hora d'èxits a Ràdio Pineda, de seguida també amb el nou èxit de la cantant Rosalía. Dios es un stalker. També recordarem a la cantant Rihanna, entre altres, en aquesta nova hora de música. Bon dia.

Des de Ràdio Pineda seguim les teves passes del passat al present amb èxits com aquest de Rihanna. No matter what. Connectem amb la nova proposta musical de la cantant estadounidenca Lady Gaga amb Doeki. Ja sona el Runway.

Energia positiva des de Ràdio Pineda amb el record dels 80. Amb el duet format per Andrew Riddle i George Michael, recordem a la formació Wham. Amb un èxit dels 80, Freedom.

El cantautor Alex Warren ens brinda una bona oportunitat per descobrir novetats com aquesta, titulada Passenger. Així és com hem creuat la ratlla de 11:45. El cantautor Miqui Núñez sempre s'ha, quan s'ha de presentar amb un bon èxit i ha tornat a encertar aquest estiu un altre cop. Des de Terrassa, Miqui Núñez.

0: amb la seva vocalista, Amaia Montero.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

la cantautora Sabrina Carpenter, tot i que sabem que està d'estrena amb diverses col·laboracions entre elles, al costat de la nord-americana Madonna, amb noves cançons. També la recordem amb èxits com aquest, des del seu repertori. Expresso. La música continua girant des de Ràdio Pineda en aquest matí del divendres. Aquest és el resultat de la col·laboració de tres apostes musicals en català. La banda Neon, Buhos i Mon DJ.

0: can't cry anymore.
1: A través de la ràdio fàcilment la identifiquem amb cadascuna de les seves cançons. Des dels 90 hem recordat a una jove Sheryl Crow amb aquest Can't Cry Anymore. Pràcticament en 11 minuts arribarem a les 12. Arriba el nou èxit del cantautor Nil Moliner amb noves cançons com aquesta.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Són les 12. Notícies.
1: Continuen les investigacions al voltant de la crema intencionada de contenidors a les Creus que va passar ahir, amb afectació també a una canonada de gas. Recordem que els serveis d'emergència van haver d'intervenir arran d'un incendi a un total de 7 contenidors a les Creus. El foc va ser provocat de forma intencionada, per tant, i les flames han causat danys importants no només als contenidors, sinó també al seu entorn immediat, sobretot a la façana d'una empresa. També va afectar, com diem, a una canonada de gas. La policia ha obert una investigació per esclarir els fets i determinar les circumstàncies d'aquest incident. Els investigadors treballen ja amb la hipòtesi d'un acte vandàlic i, a més, han assegurat que disposen d'una persona sospitosa relacionada amb els fets. I es recorda una vegada més la prohibició total de fer foc al bosc i en zones properes. Cal respectar les restriccions i tancaments d'accessos que estableixen els cossos de seguretat per motius justament de seguretat davant d'un cap de setmana que tornarà a ser molt calorós. L'Ajuntament de Pineda adverteix a la ciutadania de l'existència d'una estafa telefònica. S'han detectat algunes trucades en què una persona es fa passar per personal municipal. Informa falsament que s'han retornat rebuts de l'IBI i de la taxa d'escombraries. Tot seguit demana fer una transferència immediata per evitar suposats recàrrecs o sancions. L'Ajuntament de Pineda ha informat que el personal municipal no fa trucades per reclamar pagament d'impostos. Per tant, es tracta d'una estafa. En cas de detectar una estafa d'aquest tipus, heu de trucar immediatament a la policia local o adreçar-vos a l'Ajuntament de Pineda. Cap de setmana i avui divendres de molta activitat cultural a Pineda. D'una banda, després d'un mes intens de treball, assajos i convivència, els alumnes de l'estaix musical de l'Escola de Teatre d'Uriscla tornen a posar avui en escena La Bella i la Bèstia, avui a l'Auditori, amb dues funcions, a les 5 i a les 8. Entrades a entrapolis.com. Tallers mariners avui per conèixer el món de la pesca, tallers per la família, pels infants, tallers que es fan avui des de les 6 de la tarda a la plaça de Sant Pere Pescador. Una programació de tallers gratuïts, com diem, per tota la mainada i també per les seves famílies. Això serà la tarda i, mentrestant, al vespre arriba l'espectacle Enamorats del Mar i de l'Havanera. Després de l'èxit de l'any passat, que va reunir més de 700 persones a la plaça de Sant Pere Pescador, avui torna un vespre dedicat a la cultura marinera, amb un espectacle que és únic a Catalunya. Porta per nom Enamorats del Mar i l'Havanera. Es farà a les 8 del vespre i hi haurà també un rom cremat per a tots els assistents. Aquesta actuació es podrà veure de forma gratuïta dins el programa Estiueja de l'Ajuntament de Pineda. Mentrestant, l'Associació de Veïns de Can Cornet ho té tot a punt per celebrar també aquest cap de setmana, ja des d'avui, la festa de Can Cornet a la plaça de Pau Casals i han convidat a tothom a participar-hi. I la consellera Alícia Romero i Lluís Amoret participaran a la revetlla del PSC de Pineda que es farà demà dissabte, una cita d'estiu destacada dels socialistes pinedencs, que reunirà representants locals del partit, però també parlaments polítics amb actuacions musicals i de dansa. Tot plegat demà dissabte des de les 8 del vespre a la plaça de la Biblioteca. I mentrestant, el Far de Calella acollirà avui divendres una de les cites més esperades de l'estiu, amb la maresmenca Judith Nederman, dins del Festival d'Estiu de Calella. Mentrestant, també de Calella destaquem un homenatge a la música montserratina. Serà l'església parroquial de Calella diumenge a 9:15. Un concert destacat de música sacra a càrrec d'antics escolans de Montserrat. Mentrestant, Santa Susanna ja prepara la seva festa major, que començarà la setmana que ve. Començarà el dia 3 d'agost i s'allargarà fins al dia 14. I recordar que la platja dels Pins serà l'escenari aquest dissabte d'una nova edició del Training Beach, una proposta esportiva gratuïta que es farà a la platja dels Pins. I el temps. Atenció, la calor intensa no només avui, sinó també al cap de setmana, amb algunes nuvolades que poden afectar també la línia de la costa, però es mantindrà, com diem, la forta calor durant aquestes properes jornades. I en general, la mar estarà força tranquil·la. És tot. Més informació d'aquí a una hora.

De seguida també connectarem amb el nou èxit de la cantant Olivia Rodrigo amb noves cançons com el seu Drop Dead. També recordarem la unió entre Avicii i Nicky Romero, entre altres. Bon dia.

0: Tot i que la seva inesperada mort a l'any 2018 va commocionar la indústria musical i a milions de seguidors. El seguim recordant amb els seus èxits de sempre. Seguim recordant aquest creador de melodies inigualable, Avicii. El DJ i productor suec va ser un dels artistes que va contribuir a redefinir l'electrònica contemporània tal i com la coneixem avui. Aquí estava amb Nicky Romero.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Això és nou a la graella musical de Ràdio Pineda. Connectem amb el nou èxit de Justin Bieber. Young Money. Ja en antena amb el seu Beauty and a Beat. Donant la volta al món en forma d'èxit. Yeah.

Sense preocupacions, Don't You Worry, des de Los Angeles, Califòrnia, als Estats Units. Hem recordat aquesta unió entre The Black Eyed Peas, Shakira i David Guetta.

0: D'aquesta forma hem creuat la ratlla de dos quarts d'una. Amb una de les cançons més emblemàtiques de Zucchero. Que precisament avui el cantant actua com a cap de cartell al Festival Mar d'Estiu a Santa Susana. Aquí estava la unió amb Paul Young. De la seva històrica versió del Sense una dona.
1: Ràdio Pineda.

Aquesta és una altra de les cançons alegres i festives que la gent de la formació Pèl de Gall dediquen a la Mediterrània. Terra i sal.

No podien faltar els Lost Frequencies amb versions com el Like I Love You. Aquesta artista nord-americana i la seva guitarra acústica van fer del seu debut homònim, publicat l'any 1988, un dels esdeveniments memorables de finals de la dècada. Recordem a Tracy Chapman.

gairebé la 1:13. I d'aquesta forma hem connectat amb el nou èxit de Mark Carter, Turns the Lights Off. Alegria i bon rotllo ara amb un dels puntals de la rumba catalana, Gertrudis, amb Amor XXL. Tothom

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

D'aquesta forma, el cantautor britànic Ed Sheeran s'inspirava en la cultura índia amb el seu safir. Apropant-nos a la una amb aquest torn de música que agafàvem a les 9 al matí. Pràcticament en 5 minuts arribarem a l'hora en punt. Ara connectem amb el nou èxit de Luz Casal, ¿Qué has hecho conmigo?

Ella també és una de les artistes protagonistes aquest 2026 amb noves cançons com aquesta. Rep una forta abraçada de qui t'ha fet costat des de les 9 al matí fins ara. El meu nom és David Martínez. Ens tornem a sentir demà dissabte a partir de les 9 al matí. L'actriu i cantant Jennifer López sempre sap que s'ha de presentar amb un bon èxit i ha tornat a encertar aquest estiu amb David Guetta. Amb novetats com aquesta arribem a la una, a l'informatiu del migdia.

0: Pineda reforçarà amb 6 nous agents la policia local de Pineda. La policia local de Pineda reforçarà amb aquests 6 nous agents pròximament amb la incorporació que faran els propers dies. Ja s'ha fet l'acte de presentació de la nova promoció. S'ha fet el circuit a Catalunya que ha reunit prop de 1.800 nous efectius entre Mossos i policies locals. A l'acte va ser-hi present també l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, i també la regidora i primera tinent d'alcalde, Sandra Pérez. Els nous agents que s'incorporaran al cos pinedenc són 6, han superat amb èxit la formació bàsica necessària. Segons ha publicat a les xarxes socials l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, entre les noves incorporacions hi ha també la Cristina, que ha rebut un reconeixement especial per aconseguir una de les millors qualificacions de tota la promoció. Assegura que és un resultat que posa de manifest l'alt nivell de preparació dels futurs agents que tindrà Pineda. Mentrestant, l'Ajuntament de Pineda adverteix a la ciutadania de l'existència d'una estafa telefònica. S'han detectat algunes trucades en què una persona es fa passar per personal municipal i informa falsament que s'han retornat rebuts de l'IBI i també de la taxa d'escombraries. Per això demana una transferència immediata o hi haurà recàrrecs i sancions. L'Ajuntament ha recordat que el personal municipal no fa trucades reclamant el pagament d'impostos ni tampoc sol·licita transferències bancàries per telèfon. A través d'aquesta trucada, doncs, si la rebeu, es recomana no facilitar cap dada personal. Les persones que hagin rebut una d'aquestes trucades han de posar un coneixement de l'Ajuntament de Pineda i també de la policia local per prevenir nous casos i fer-ne el seguiment. Recordem una vegada més que estem sota una onada de calor i, per tant, hi ha una prohibició total de fer foc al bosc i a les zones properes. Recorda que està prohibit fer foc i que hi ha restriccions i tancaments d'accessos a l'espai natural. Protecció Civil insisteix que en cas de detectar una columna de fum o qualsevol indici d'incendi forestal, cal trucar immediatament al telèfon 112. Els agents rurals també han desplegat amb més tasques de vigilància a tot el medi natural. La policia local de Malgrat de Mar ha informat que han detingut un home per una estrebada amb violència que van fer a una dona de 80 anys que anava amb cadira de rodes. Es tracta d'un home veí de Malgrat de Mar de 44 anys que anava amb bicicleta i que va estirar la bossa d'aquesta dona i ho va fer-ho amb força i fins i tot la va fer caure de la cadira de rodes. Doncs bé, la policia local de Malgrat ha detingut aquesta persona per haver comès presumptament aquest delicte. Per tant, és un robatori amb força i també intimidació. Una dona de 80 anys que passejava amb la seva família i que van patir aquest robatori. Ara ha passat a disposició judicial. I un altre atracament, en aquest cas a Mataró, que s'ha fet també viral a les xarxes socials i també als mitjans de comunicació. Moments de tensió ahir a la tarda al Mataró Park, un atracament amb una de les joieries d'aquest equipament. Ho han informat els Mossos d'Esquadra. Diverses patrulles es van desplaçar fins al centre comercial. Les imatges difoses a les xarxes socials mostren un grup de persones encaputxades que van fugir del lloc dels fets després de cometre l'assalt. Els testimonis han explicat que tot va passar en qüestió de segons. Va haver-hi molta angoixa i també molta confusió. Fins i tot es va ordenar el tancament temporal de diversos establiments. Alguns clients van quedar-se a l'interior i van quedar protegits per les portes justament amb el tancament de tots aquests negocis. Bé, passem ara a parlar d'altres qüestions. Un cap de setmana, doncs, que aplega molta activitat cultural a Pineda i també comarca. D'una banda, destaquem que els alumnes de l'Escola de Teatre Artur Iscle ja van presentar ahir La Bella i la Bèstia i avui es torna a representar a l'Auditori. Una obra que ha demostrat, doncs, molt d'esforç, que combina el teatre, el cant i la dansa i que ha ajudat els joves, doncs, a guanyar confiança, a fer noves amistats i descobrir el valor de treballar per fer una bona obra de teatre. Com diem, avui es pot tornar a veure des de les 5 i també a les 8 a l'Auditori, entrades a entrapolis.com, al preu de 6 euros. I aquesta tarda una proposta molt interessant per al públic familiar, també pels nens, per a les nenes, tallers familiars per descobrir el món mariner a la Fira del Mar. Es farà avui divendres des de les 6 de la tarda a la plaça de Sant Pere Pescador. Es torna a apostar per activitats familiars amb una programació de tallers gratuïts pensada per infants i famílies. Hi haurà tallers per aprendre a fer nusos mariners, construcció de mòbils amb petxines, preparació de canyes de pesca o pintura amb figures de peixos de fusta i poder-se emportar un clauer en forma de peix cap a casa. A més, hi haurà també, entre d'altres, una demostració de com es pot varar una embarcació. L'any passat va tenir molt d'èxit, aquest any torna a repetir-se. Recordeu, avui, des de les 6 de la tarda, a la plaça de Sant Pere Pescador. I després de l'èxit de l'any passat, justament també a la plaça de Sant Pere Pescador, arriba l'espectacle Enamorats del Mar i l'Havanera. La regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Carmen Montoya, ha explicat que la bona acollida de la primera edició dona continuïtat a la segona, que es fa justament avui, com diem, a la plaça de Sant Pere Pescador. La regidora Carmen Montoya diu que es vol recuperar, compartir i posar en valor la història de Pineda i el seu passat mariner. Així ho ha explicat en una entrevista a Ràdio Pineda.
1: I estem molt contents com va anar l'any passat, i la bona acollida ens va demostrar que hi ha ganes de recuperar, compartir i posar en valor part important de la nostra història com a poble mariner. I principalment vull agrair als pescadors i a la gent vinculada en el nostre poble, vinculada al mar, perquè són els que mantenen viu aquest llegat i ens ajuden a transmetre aquests coneixements i unes tradicions que formen part de la nostra identitat. I això ho farem igual que l'any passat, amb diferents activitats que han organitzat ells dels pescadors, que són activitats realment que són molt, molt boniques, molt tradicionals, com es feia antigament la pesca.
0: També n'ha parlat un dels responsables dels pescadors de Pineda, en Jaume Mora. Ha parlat de la importància educativa de la jornada d'avui, però també de passar-ho bé, per petits, per grans, tota aquesta tarda i també al vespre, amb una cantada de havaneres que sorprendrà a tothom. Ho ha explicat també la regidora Carmen Montoya.
1: Realment l'any passat molta gent no sabia el que venia a veure amb les havaneres que vam presentar, però la gent que va ser-hi allà van disfrutar-ho tant, i després es va donar tant la veu de dir, ostres, li vaig pensar, mira, conjuntament això ho hem de repetir, perquè són unes havaneres renovades amb un grup jove que aporta una mirada actual amb una música molt arrelada al nostre litoral. És una manera també de demostrar que la tradició pot evolucionar i continuar emocionant a les noves generacions.
2: Va agradar molt el tema, i a més aquesta gent que fan aquella mica d'explicació i que t'ensenyen una mica el sentit de tot això, no? S'ho van passar molt bé l'any passat, i a part de passar-s'ho bé aprenen algú de les feines marineres de que això, a veure, estem a Pineda de Mar. Jo crec que és una cosa que s'hauria de promocionar inclús més, perquè Pineda de Mar, estem oberts al mar, no?
0: Sí, sí. Com diem, un espectacle que l'any passat va sorprendre a tothom, aquest any ens repeteix. Recordem, hi ha 500 cadires a disposició, l'entrada és gratuïta, es demana anar-hi força aviat per aconseguir localitat. Recordem que l'espectacle Enamorats de l'Havanera també inclou un rom cremat, com és habitual. Es farà a partir de les 8 del vespre. I Ràdio Pineda ho seguirà amb molta atenció. És una bona proposta aquesta per viure aquest vespre. Bé, més coses. Arriba també a la festa de Can Cornet, a la plaça de Pau Casals, una nova edició d'aquesta festa del barri, una data molt esperada que aquest any vol tornar a omplir la plaça de Pau Casals. Han explicat a Ràdio Pineda que hi haurà moltes activitats, per exemple, la festa temàtica dels anys 80, destacar, per exemple, dissabte amb la botifarrada, inflables infantils, dansa, música en directe, sopar popular, DJ, també una proposta gastronòmica, una oferta ampliada de mojitos o diversos sortejos, i també fins i tot diumenge la festa de l'escuma, que és oberta també a tothom amb una arrossada popular. Això serà, com diem, a partir d'avui divendres. durant tot el cap de setmana. I avui també destaquem que dissabte arriba, doncs, la revetlla del PSC de Pineda. I serà la consellera Alícia Romero i també Lluïsa Moret que participaran en aquesta revetlla del PSC. Vol reunir representants locals del partit, però també combinant parlaments polítics i actuacions musicals i de dansa. L'acte serà presidit per l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Ha anunciat que, com diem, hi assistirà la consellera d'Economia, Alícia Romero, o la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret.
3: És una trobada, no, que fem doncs, un cop l'any, no, que ens ve de gust, doncs, estar de passar estona, no, amb els nostres veïns i veïnes, que el format, doncs, no pot ser millor, no, que és una revetlla, no, amb música i passar una bona estona i poder conversar amb els nostres veïns i veïnes, i bé, és un punt de trobada organitzada en aquest cas pel partit, no? Però que ens acompanyen també, no? Tindrem la sort, no, que una vegada més, perquè l'Alícia sempre està disposada, no? Sempre que pot, aquí ens ve a donar suport.
0: L'acte començarà a les 8 del vespre, aplegarà, com ara sentíem, aquests càrrecs i d'altres. Els parlaments han anunciat que es faran a partir de les 9 del vespre. Hi haurà també, doncs, tota una programació musical durant tota la nit. Això serà a la plaça de la Biblioteca de Poblenou. I mentrestant, Santa Susanna donarà avui el tret de sortida a la nova edició del Festival Mar d'Estiu. El cantant italià Zucchero serà l'encarregat d'inaugurar la programació amb un concert avui a l'Auditori Mar d'Estiu al Torrentó de Can Gelat. És el primer cop que el festival està organitzat íntegrament per Santa Susanna. També s'ha anunciat el Garden Village amb un cost de 5 euros per entrar-hi, que inclou una beguda i accedir a la zona on hi ha mercat i activitats diverses. També hi ha un passi de 40 euros que permet sopar al recinte i amb una terrassa amb una degustació de la mà de Cal Blai. Però aquest passi no inclou l'entrada al concert. I com diem, avui el concert és de Zucchero, una figura internacional que arriba amb la seva nova gira. És un cantant, doncs, que ha tingut molt d'èxit durant moltes dècades. Recordem que per l'escenari del Mar d'Estiu hi haurà més artistes. Per exemple, demà dissabte, Sopa de Cabra. Però és que aquests propers dies arribarà Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, La Niña Pastori, Miguel Ríos, Oleire Martínez i Marlena, entre d'altres. I mentrestant, el Far de Calella viurà també avui divendres una cita molt esperada amb la maresmenca Judit Nederman, que arriba amb totes les entrades exaurides. Aquesta cantant de Vilassar arriba amb les seves noves cançons, la seva nova carrera musical. La ballada comptarà també amb la Xènia Torres i Lourdes Bertolí justament abans del concert principal. Al cap de setmana, el Far continuarà amb Fran Valenzuela amb un tribut als grans èxits d'Alejandro Sanz. Entrades a entrar. I més música arreu de la comarca, perquè Palafolls es convertirà en una autèntica màquina del temps aquest dissabte amb la festa dels anys 80, una cita que promet música, diversió i, sobretot, nostàlgia a Palafolls, a la plaça de Popi. I encara un últim acte que destaquem, un acte més, en aquest cas a Calella, diumenge, hi haurà un concert d'homenatge a la música montserratina. Serà, com diem, diumenge, 8:45, un concert de música sacra amb un grup format per antics escolans de Montserrat, un repertori inspirat en la tradició musical vinculada, com diem, a Montserrat. L'actuació té entrada lliure i taquilla inversa. Està organitzat per la parròquia de Calella, un concert que ja es va fer a Pineda i que té molta qualitat vocal. Per cert, que avancem que Santa Susanna ja es prepara per viure la festa major. De fet, començarà dilluns amb un ampli programa d'activitats pensats per a tots els públics. Us en parlarem en altres butlletins informatius. I també un últim apunt esportiu per dir que la platja dels Pins de Pineda serà escenari demà dissabte d'una nova edició de la sessió Training Beach, una proposta esportiva gratuïta per a tothom davant del mar. Començarà a 8:45 amb una sessió del training i continuarà amb el Cross Beach, activitats pensades per treballar la força, la resistència i la coordinació. La iniciativa està organitzada per Can Xauvet amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda. I el resum de la previsió indica, doncs, l'arribada del mes d'agost ja aquest proper cap de setmana. Demà mateix comencem el mes d'agost, marcat novament per la calor intensa, jornades de molta xafogor. Bé, veurem, doncs, què ens espera, volem saber com tindrem el cap de setmana. Jordi Pérez.
4: Bé, demà estrenarem el mes d'agost, 1 d'agost, doncs amb dissabte, en domini del sol, tota la jornada, calor de mà intensa, malgrat que aquí a la costa no parlarem de cap baixada de temperatura, sinó es mantindran, si fan o igual, entre els 28 i 30 graus de màxima. Vents de mà fluixos, de mar cap a terra, xaloc fluix mitjorn, entre sud i sud-est, la mar estarà molt tranquil·la i la xafogó, no ens escaparem, seguirà sent sufocant amb humitats altes i temperatures molt altes. Diumenge, menys inestabilitat, domini del sol, 4 núvols prims poden aparèixer en el cel de Catalunya i amb calor intensa, pugen de nou les temperatures, poden pujar sobretot cap al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, 1, 2, 3 graus les màximes, o sigui que calor diumenge podria fer-ne una miqueta més. Aquí en zones de l'Alt Maresme podrien voltar els 30 graus o més, els vents seran fluixos, la mar estarà molt tranquil·leta, també evidentment tindrem xafogó sufocant en certs moments de la jornada.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies a Jordi i també des de Ràdio Pineda us desitgem a tothom que tingueu un bon cap de setmana.

Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda, obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les dues. Notícies. La policia local de Pineda reforçarà pròximament la incorporació de 6 nous agents que aquesta setmana han rebut el seu diploma de graduació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. L'acte, celebrat el dijous al circuit de Catalunya, ha reunit prop de 1.800 nous efectius entre Mossos d'Esquadra i policies locals de més de 150 municipis catalans. A l'acte hi van assistir l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, i també la regidora i primera tinent d'alcalde, Sandra Pérez. L'Ajuntament de Pineda adverteix a la ciutadania de l'existència d'una estafa telefònica. S'han detectat trucades en què una persona es fa passar per personal municipal i informa falsament que s'han retornat els rebuts de l'IBI i de la taxa d'escombraries. Tot seguit demana fer una transferència immediata per evitar suposats recàrrecs o sancions. Des de l'Ajuntament es recorda que el personal municipal no fa trucades reclamant el pagament d'impostos ni sol·licita transferències bancàries per aquesta via. Davant d'una trucada d'aquestes característiques, es recomana no facilitar cap dada personal o bancària i finalitzar la comunicació immediatament. Es recorda que està prohibit fer foc en zones forestals i a la seva proximitat i que cal respectar totes les restriccions i tancaments d'accessos que s'estableixin per motius de seguretat. Protecció Civil insisteix que, en cas de detectar una columna de fum o qualsevol incendi forestal, s'ha de trucar immediatament al telèfon d'emergències 112. Moments d'atenció aquest dijous a la tarda al centre comercial Mataró Park, arran d'un atracament en una de les joieries de l'equipament. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, l'avís es va rebre a les 6:15 de la tarda després que diversos testimonis alertessin d'un incident a l'establiment. La investigació continua oberta i de moment no s'han fet públiques detencions relacionades amb els fets. Els alumnes de l'esteig musical de l'Escola de Teatre Artur Iscle van estrenar el dijous el musical La Bella i la Bèstia. Avui divendres hi han les dues últimes funcions a les 5 i a les 8 de la tarda. Podeu comprar les entrades a la web de Entràpolis. Avui divendres a les 6 de la tarda, a la plaça de Sant Pere Pescador, es torna a apostar per les activitats familiars amb una programació de tallers gratuïts pensada perquè els infants i famílies coneguin de prop les tradicions marineres de Pineda. Hi haurà tallers de nusos mariners, construcció de mòbils amb petxines, preparació de canyes i pesca i pintura de figures de peixos de fusta. També es farà una demostració de com es vara una embarcació, que culminarà amb el concert espectacle Enamorats del mar i l'Havanera. Tot això ho podeu veure avui a les 9 del vespre a la mateixa plaça Sant Pere Pescador. La plaça de la Biblioteca de Poblenou acull de dissabte una nova edició de la Revetlla del PSC de Pineda. Ja és una cita clau de l'estiu destacada dels socialistes pinedencs que reunirà representants locals del partit i combina parlaments polítics amb actuacions musicals i de dansa. L'acte començarà a les 8 del vespre i aplegarà càrrecs institucionals, militants, simpatitzants i veïns de Pineda. Els parlaments es faran a partir de les 9 del vespre. La vessant del programa inclou les actuacions del grup de ball Lorena Alma Flamenca, del grup Latidos del Sur i del cantant Damián Porcel. La festa acabarà amb una sessió musical a càrrec del DJ Juan Esteban. L'acte serà presidit per l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, i ha anunciat que hi assistiran la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Alicia Romero, i la vicepresidenta primera del PSC i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret. Santa Susana avui dona el tret de sortida a una nova edició del Festival Mar d'Estiu amb un convidat de luxe. El cantant italià Zucchero serà l'encarregat d'inaugurar la programació musical d'aquest 2026 amb un concert previst a 9:45 del vespre a l'Auditori Mar d'Estiu situat al Torrentó de Can Gelat. El Far de Calella viurà avui divendres una de les cites més esperades de l'estiu amb l'actuació de la maresmenca Judit Nederman, que arriba al Festival NEC amb totes les entrades exaurides. La ballada també comptarà amb les actuacions de Xènia Torres i Lourdes Bartolí a l'escenari de les Arts abans i després del concert principal. El cap de setmana musical El Far continuarà dissabte amb Fran Valenzuela, que oferirà un tribut als grans èxits d'Alejandro Sanz. Les entrades es poden agafar a la web d'Entràpolis. I el temps! Destaca l'arribada del mes d'agost marcat per una calor intensa i una xafogor sufocant. El cap de setmana estarà dominat pel sol i algunes nuvolades.
Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: Són les 3. Notícies.
1: Continuen les investigacions al voltant de la crema intencionada de contenidors a les Creus que va passar ahir, amb afectació també a una canonada de gas. Recordem que els serveis d'emergència van haver d'intervenir arran d'un incendi a un total de 7 contenidors a les Creus. El foc va ser provocat de forma intencionada, per tant, i les flames han causat danys importants no només als contenidors, sinó també al seu entorn immediat, sobretot a la façana d'una empresa. També va afectar, com diem, a una canonada de gas. La policia ha obert una investigació per esclarir els fets i determinar les circumstàncies d'aquest incident. Els investigadors treballen ja amb la hipòtesi d'un acte vandàlic i, a més, han assegurat que disposen d'una persona sospitosa relacionada amb els fets. I es recorda una vegada més la prohibició total de fer foc al bosc i en zones properes. Cal respectar les restriccions i tancaments d'accessos que estableixen els cossos de seguretat per motius justament de seguretat davant d'un cap de setmana que tornarà a ser molt calorós. L'Ajuntament de Pineda adverteix a la ciutadania de l'existència d'una estafa telefònica. S'han detectat algunes trucades en què una persona es fa passar per personal municipal. Informa falsament que s'han retornat rebuts de l'IBI i de la taxa d'escombraries. Tot seguit demana fer una transferència immediata per evitar suposats recàrrecs o sancions. L'Ajuntament de Pineda ha informat que el personal municipal no fa trucades per reclamar pagament d'impostos. Per tant, es tracta d'una estafa. En cas de detectar una estafa d'aquest tipus, heu de trucar immediatament a la policia local o adreçar-vos a l'Ajuntament de Pineda. Cap de setmana i avui divendres de molta activitat cultural a Pineda. D'una banda, després d'un mes intens de treball, assajos i convivència, els alumnes de l'estaix musical de l'Escola de Teatre Artur Iscle tornen a posar avui en escena La Bella i la Bèstia, avui a l'Auditori, amb dues funcions, a les 5 i a les 8. Entrades a entrapolis.com. Tallers mariners avui per conèixer el món de la pesca, tallers per la família, pels infants, tallers que es fan avui des de les 6 de la tarda a la plaça de Sant Pere Pescador. Una programació de tallers gratuïts, com diem, per tota la mainada i també per les seves famílies. Això serà a la tarda i, mentrestant, al vespre arriba l'espectacle Enamorats del Mar i de l'Havanera. Després de l'èxit de l'any passat, que va reunir més de 700 persones a la plaça de Sant Pere Pescador, avui torna un vespre dedicat a la cultura marinera, amb un espectacle que és únic a Catalunya. Porta per nom Enamorats del Mar i l'Havanera. Es farà a les 8 del vespre i hi haurà també un rom cremat per a tots els assistents. Aquesta actuació es podrà veure de forma gratuïta dins el programa Estiueix de l'Ajuntament de Pineda. Mentrestant, l'Associació de Veïns de Can Cornet ho té tot a punt per celebrar també aquest cap de setmana, ja des d'avui, la festa de Can Cornet a la plaça de Pau Casals i han convidat a tothom a participar-hi. I la consellera Alícia Romero i Lluïsa Moret participaran a la revetlla del PSC de Pineda, que es farà demà dissabte, una cita d'estiu destacada dels socialistes pinedencs, que reunirà representants locals del partit, però també parlaments polítics amb actuacions musicals i de dansa. Tot plegat demà dissabte des de les 8 del vespre a la plaça de la Biblioteca. I mentrestant, el Far de Calella acollirà avui divendres una de les cites més esperades de l'estiu, amb la maresmenca Judit Nederman, dins del Festival d'Estiu de Calella. Mentrestant, també de Calella destaquem un homenatge a la música montserratina. Serà a l'Església Parroquial de Calella diumenge a 9:15. Un concert destacat de música sacra a càrrec d'antics escolans de Montserrat. Mentrestant, Santa Susanna ja prepara la seva festa major, que començarà la setmana que ve. Començarà el dia 3 d'agost i s'allargarà fins al dia 14. I recordar que la platja dels Pins serà l'escenari aquest dissabte d'una nova edició del Training Beach, una proposta esportiva gratuïta que es farà a la platja dels Pins. I el temps. Atenció, la calor intensa no només avui, sinó també al cap de setmana, amb algunes nuvolades que poden afectar també la línia de la costa, però es mantindrà, com diem, la forta calor durant aquestes properes jornades. I en general, la mar estarà força tranquil·la. És tot. Més informació d'aquí a una hora.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu.
2: A Ràdio Pineda.

Són les 4. Notícies. La policia local de Pineda reforçarà pròximament la incorporació de 6 nous agents que aquesta setmana han rebut el seu diploma de graduació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. L'acte, celebrat el dijous al circuit de Catalunya, ha reunit prop de 1.800 nous efectius entre Mossos d'Esquadra i policies locals de més de 150 municipis catalans. A l'acte hi van assistir l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, i també la regidora i primera tinent d'alcalde, Sandra Pérez. L'Ajuntament de Pineda adverteix a la ciutadania de l'existència d'una estafa telefònica. S'han detectat trucades en què una persona es fa passar per personal municipal i informa falsament que s'han retornat els rebuts de l'IBI i de la taxa d'escombraries. Tot seguit demana fer una transferència immediata per evitar suposats recàrrecs o sancions. Des de l'Ajuntament es recorda que el personal municipal no fa trucades reclamant el pagament d'impostos ni sol·licita transferències bancàries per aquesta via. Davant d'una trucada d'aquestes característiques, es recomana no facilitar cap dada personal o bancària i finalitzar la comunicació immediatament. Es recorda que està prohibit fer foc en zones forestals i a la seva proximitat i que cal respectar totes les restriccions i tancaments d'accessos que s'estableixin per motius de seguretat. Protecció Civil insisteix que, en cas de detectar una columna de fum o qualsevol incendi forestal, s'ha de trucar immediatament al telèfon d'emergències 112. Moments de tensió aquest dijous a la tarda al centre comercial Mataró Park, arran d'un atracament en una de les joieries de l'equipament. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, l'avís es va rebre a les 6:15 de la tarda després que diversos testimonis alertessin d'un incident a l'establiment. La investigació continua oberta i de moment no s'han fet públiques detencions relacionades amb els fets. Els alumnes de l'estatge musical de l'Escola de Teatre Artur Iscle van estrenar el dijous el musical La Bella i la Bèstia. Avui divendres hi han les dues últimes funcions a les 5 i a les 8 de la tarda. Podeu comprar les entrades a la web de Entràpolis. Avui divendres a les 6 de la tarda, a la plaça de Sant Pere Pescador, es torna a apostar per les activitats familiars amb una programació de tallers gratuïts pensada perquè els infants i famílies coneguin de prop les tradicions marineres de Pineda. Hi haurà tallers de nusos mariners, construcció de mòbils amb petxines, preparació de canyes i pesca i pintura de figures de peixos de fusta. També es farà una demostració de com es vara una embarcació, que culminarà amb el concert espectacle Enamorats del mar i l'Havanera. Tot això ho podeu veure avui a les 9 del vespre a la mateixa plaça Sant Pere Pescador. La plaça de la Biblioteca de Poblenou acull de dissabte una nova edició de la Revetlla del PSC de Pineda. Ja és una cita clau de l'estiu destacada dels socialistes pinedencs que reunirà representants locals del partit i combina parlaments polítics amb actuacions musicals i de dansa. L'acte començarà a les 8 del vespre i aplegarà càrrecs institucionals, militants, simpatitzants i veïns de Pineda. Els parlaments es faran a partir de les 9 del vespre. La vessant del programa inclou les actuacions del grup de ball Lorena Alma Flamenca, del grup Latidos del Sur i del cantant Damián Porcel. La festa acabarà amb una sessió musical a càrrec del DJ Juan Esteban. L'acte serà presidit per l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, i ha anunciat que hi assistiran la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Alicia Romero, i la vicepresidenta primera del PSC i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret. Santa Susana avui dona el tret de sortida a una nova edició del Festival Mar d'Estiu amb un convidat de luxe. El cantant italià Zucchero serà l'encarregat d'inaugurar la programació musical d'aquest 2026 amb un concert previst a 9:45 del vespre a l'Auditori Mar d'Estiu situat al Torrentó de Can Gelat. El Far de Calella viurà avui divendres una de les cites més esperades de l'estiu amb l'actuació de la maresmenca Judit Nederman, que arriba al Festival NEC amb totes les entrades exaurides. La ballada també comptarà amb les actuacions de Xènia Torres i Lourdes Bartolí a l'escenari de les Arts abans i després del concert principal. El cap de setmana musical El Far continuarà dissabte amb Fran Valenzuela, que oferirà un tribut als grans èxits d'Alejandro Sanz. Les entrades es poden agafar a la web d'Entràpolis. I el temps! Destaca l'arribada del mes d'agost marcat per una calor intensa i una xafogor sufocant. El cap de setmana estarà dominat pel sol i algunes nuvolades.
Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
4: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
5: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
4: Ràdio Pineda. 94.6
6: FM. 4.6 FM.
7: Energia positiva.
4: Els colors de l'estiu
8: a Ràdio Pineda.

0: Són les 5. Notícies.
1: Continuen les investigacions al voltant de la crema intencionada de contenidors a les Creus que va passar ahir, amb afectació també a una canonada de gas. Recordem que els serveis d'emergència van haver d'intervenir arran d'un incendi a un total de 7 contenidors a les Creus. El foc va ser provocat de forma intencionada, per tant, i les flames han causat danys importants, no només als contenidors, sinó també al seu entorn immediat, sobretot a la façana d'una empresa. També va afectar, com diem, a una canonada de gas. La policia ha obert una investigació per esclarir els fets i determinar les circumstàncies d'aquest incident. Els investigadors treballen ja amb la hipòtesi d'un acte vandàlic i, a més, han assegurat que disposen d'una persona sospitosa relacionada amb els fets. I es recorda una vegada més la prohibició total de fer foc al bosc i en zones properes. Cal respectar les restriccions i tancaments d'accessos que estableixen els cossos de seguretat per motius justament de seguretat davant d'un cap de setmana que tornarà a ser molt calorós. L'Ajuntament de Pineda adverteix a la ciutadania de l'existència d'una estafa telefònica. S'han detectat algunes trucades en què una persona es fa passar per personal municipal. Informa falsament que s'han retornat rebuts de l'IBI i de la taxa d'escombraries. Tot seguit demana fer una transferència immediata per evitar suposats recàrrecs o sancions. L'Ajuntament de Pineda ha informat que el personal municipal no fa trucades per reclamar pagament d'impostos. Per tant, es tracta d'una estafa. En cas de detectar una estafa d'aquest tipus, heu de trucar immediatament a la policia local o adreçar-vos a l'Ajuntament de Pineda. Cap de setmana i avui divendres de molta activitat cultural a Pineda. D'una banda, després d'un mes intens de treball, assajos i convivència, els alumnes de l'estaig musical de l'Escola de Teatre Artur Iscle tornen a posar avui en escena La Bella i la Bèstia, avui a l'Auditori, amb dues funcions, a les 5 i a les 8. Entrades a entrapolis.com. Tallers mariners avui per conèixer el món de la pesca, tallers per la família, pels infants, tallers que es fan avui des de les 6 de la tarda a la plaça de Sant Pere Pescador. Una programació de tallers gratuïts, com diem, per tota la mainada i també per les seves famílies. Això serà a la tarda i, mentrestant, al vespre arriba l'espectacle Enamorats del Mar i de l'Havanera. Després de l'èxit de l'any passat, que va reunir més de 700 persones a la plaça de Sant Pere Pescador, avui torna un vespre dedicat a la cultura marinera, amb un espectacle que és únic a Catalunya. Porta per nom Enamorats del Mar i l'Havanera. Es farà a les 8 del vespre i hi haurà també un rom cremat per a tots els assistents. Aquesta actuació es podrà veure de forma gratuïta dins el programa Estiueja de l'Ajuntament de Pineda. Mentrestant, l'Associació de Veïns de Can Cornet ho té tot a punt per celebrar també aquest cap de setmana, ja des d'avui, la festa de Can Cornet a la plaça de Pau Casals i han convidat a tothom a participar-hi. I la consellera Alícia Romero i Lluïsa Moret participaran a la revetlla del PSC de Pineda, que es farà demà dissabte, una cita d'estiu destacada dels socialistes pinedencs, que reunirà representants locals del partit, però també parlaments polítics amb actuacions musicals i de dansa. Tot plegat demà dissabte des de les 8 del vespre a la plaça de la Biblioteca. I mentrestant, el Far de Calella acollirà avui divendres una de les cites més esperades de l'estiu, amb la maresmenca Judit Nederman, dins del Festival d'Estiu de Calella. Mentrestant, també de Calella destaquem un homenatge a la música montserratina. Serà a l'Església Parroquial de Calella diumenge a 9:15. Un concert destacat de música sacra a càrrec d'antics escolans de Montserrat. Mentrestant, Santa Susanna ja prepara la seva festa major, que començarà la setmana que ve. Començarà el dia 3 d'agost i s'allargarà fins al dia 14. I recordar que la platja dels Pins serà l'escenari aquest dissabte d'una nova edició del Training Beach, una proposta esportiva gratuïta que es farà a la platja dels Pins. I el temps. Atenció, la calor intensa no només avui, sinó també al cap de setmana, amb algunes nuvolades que poden afectar també la línia de la costa, però es mantindrà, com diem, la forta calor durant aquestes properes jornades. I, en general, la mar estarà força tranquil·la. És tot. Més informació d'aquí a una hora.

0: dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

La policia local de Pineda reforçarà pròximament la incorporació de 6 nous agents que aquesta setmana han rebut el seu diploma de graduació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. L'acte, celebrat el dijous al circuit de Catalunya, ha reunit prop de 1.800 nous efectius entre Mossos d'Esquadra i policies locals de més de 150 municipis catalans. A l'acte hi van assistir l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, i també la regidora i primera tinent d'alcalde, Sandra Pérez. L'Ajuntament de Pineda adverteix a la ciutadania de l'existència d'una estafa telefònica. S'han detectat trucades en què una persona es fa passar per personal municipal i informa falsament que s'han retornat els rebuts de l'IBI i de la taxa d'escombraries. Tot seguit demana fer una transferència immediata per evitar suposats recàrrecs o sancions. Des de l'Ajuntament es recorda que el personal municipal no fa trucades reclamant el pagament d'impostos ni sol·licita transferències bancàries per aquesta via. Davant d'una trucada d'aquestes característiques, es recomana no facilitar cap dada personal o bancària i finalitzar la comunicació immediatament. Es recorda que està prohibit fer foc en zones forestals i a la seva proximitat i que cal respectar totes les restriccions i tancaments d'accessos que s'estableixin per motius de seguretat. Protecció Civil insisteix que, en cas de detectar una columna de fum o qualsevol incendi forestal, s'ha de trucar immediatament al telèfon d'emergències 112. Moments d'atenció aquest dijous a la tarda al centre comercial Mataró Park, arran d'un atracament en una de les joieries de l'equipament. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, l'avís es va rebre a les 6:15 de la tarda després que diversos testimonis alertessin d'un incident a l'establiment. La investigació continua oberta i de moment no s'han fet públiques detencions relacionades amb els fets. Els alumnes de l'esteig musical de l'Escola de Teatre Artur Iscle van estrenar el dijous el musical La Bella i la Bèstia. Avui divendres hi han les dues últimes funcions a les 5 i a les 8 de la tarda. Podeu comprar les entrades a la web de Entràpolis. Avui divendres a les 6 de la tarda, a la plaça de Sant Pere Pescador, es torna a apostar per les activitats familiars amb una programació de tallers gratuïts pensada perquè els infants i famílies coneguin de prop les tradicions marineres de Pineda. Hi haurà tallers de nusos mariners, construcció de mòbils amb petxines, preparació de canyes i pesca i pintura de figures de peixos de fusta. També es farà una demostració de com es vara una embarcació, que culminarà amb el concert espectacle Enamorats del mar i l'Havanera. Tot això ho podeu veure avui a les 9 del vespre a la mateixa plaça Sant Pere Pescador. La plaça de la Biblioteca de Poblenou acull de dissabte una nova edició de la Revetlla del PSC de Pineda. Ja és una cita clau de l'estiu destacada dels socialistes pinedencs que reunirà representants locals del partit i combina parlaments polítics amb actuacions musicals i de dansa. L'acte començarà a les 8 del vespre i aplegarà càrrecs institucionals, militants, simpatitzants i veïns de Pineda. Els parlaments es faran a partir de les 9 del vespre. La vessant del programa inclou les actuacions del grup de ball Lorena Alma Flamenca, del grup Latidos del Sur i del cantant Damián Porcel. La festa acabarà amb una sessió musical a càrrec del DJ Juan Esteban. L'acte serà presidit per l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, i ha anunciat que hi assistiran la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Alicia Romero, i la vicepresidenta primera del PSC i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret. Santa Susana avui dona el tret de sortida a una nova edició del Festival Mar d'Estiu amb un convidat de luxe. El cantant italià Zucchero serà l'encarregat d'inaugurar la programació musical d'aquest 2026 amb un concert previst a 9:45 del vespre a l'Auditori Mar d'Estiu situat al Torrentó de Can Gelat. El Far de Calella viurà avui divendres una de les cites més esperades de l'estiu amb l'actuació de la maresmenca Judit Nederman, que arriba al Festival NEC amb totes les entrades exaurides. La ballada també comptarà amb les actuacions de Xènia Torres i Lourdes Bartolí a l'escenari de les Arts abans i després del concert principal. El cap de setmana musical El Far continuarà dissabte amb Fran Valenzuela, que oferirà un tribut als grans èxits d'Alejandro Sanz. Les entrades es poden agafar a la web d'Entràpolis. I el temps destaca l'arribada del mes d'agost marcat per una calor intensa i una xafogor sufocant. El cap de setmana estarà dominat pel sol i algunes nuvolades. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Pineda reforçarà amb 6 nous agents la policia local de Pineda. La policia local de Pineda reforçarà amb aquests 6 nous agents pròximament amb la incorporació que faran els propers dies. Ja s'ha fet l'acte de presentació de la nova promoció. S'ha fet el circuit a Catalunya que ha reunit prop de 1.800 nous efectius entre Mossos i policies locals. A l'acte va ser-hi present també l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, i també la regidora i primera tinent d'alcalde, Sandra Pérez. Els nous agents que s'incorporaran al cos pinedenc són 6, han superat amb èxit la formació bàsica necessària. Segons ha publicat a les xarxes socials l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, entre les noves incorporacions hi ha també la Cristina, que ha rebut un reconeixement especial per aconseguir una de les millors qualificacions de tota la promoció. Assegura que és un resultat que posa de manifest l'alt nivell de preparació dels futurs agents que tindrà Pineda. Mentrestant, l'Ajuntament de Pineda adverteix a la ciutadania de l'existència d'una estafa telefònica. S'han detectat algunes trucades en què una persona es fa passar per personal municipal i informa falsament que s'han retornat rebuts de l'IBI i també de la taxa d'escombraries. Per això demana una transferència immediata o hi haurà recàrrecs i sancions. L'Ajuntament ha recordat que el personal municipal no fa trucades reclamant el pagament d'impostos ni tampoc sol·licita transferències bancàries per telèfon. A través d'aquesta trucada, doncs, si la rebeu, es recomana no facilitar cap dada personal. Les persones que hagin rebut una d'aquestes trucades han de posar un coneixement de l'Ajuntament de Pineda i també de la policia local per prevenir nous casos i fer-ne el seguiment. Recordem una vegada més que estem sota una onada de calor i, per tant, hi ha una prohibició total de fer foc al bosc i a les zones properes. Recorda que està prohibit fer foc i que hi ha restriccions i tancaments d'accessos a l'espai natural. Protecció Civil insisteix que en cas de detectar una columna de fum o qualsevol indici d'incendi forestal, cal trucar immediatament al telèfon 112. Els agents rurals també han desplegat amb més tasques de vigilància a tot el medi natural. La policia local de Malgrat de Mar ha informat que han detingut un home per una estrebada amb violència que van fer a una dona de 80 anys que anava amb cadira de rodes. Es tracta d'un home veí de Malgrat de Mar de 44 anys que anava amb bicicleta i que va estirar la bossa d'aquesta dona i ho va fer-ho amb força i fins i tot la va fer caure de la cadira de rodes. Doncs bé, la policia local de Malgrat ha detingut aquesta persona per haver comès presumptament aquest delicte. Per tant, és un robatori amb força i també intimidació. Una dona de 80 anys que passejava amb la seva família i que van patir aquest robatori. Ara ha passat a disposició judicial. I un altre atracament, en aquest cas a Mataró, que s'ha fet també viral a les xarxes socials i també als mitjans de comunicació. Moments de tensió ahir a la tarda al Mataró Park, un atracament amb una de les joieries d'aquest equipament. Ho han informat els Mossos d'Esquadra. Diverses patrulles es van desplaçar fins al centre comercial. Les imatges difoses a les xarxes socials mostren un grup de persones encaputxades que van fugir del lloc dels fets després de cometre l'assalt. Els testimonis han explicat que tot va passar en qüestió de segons. Va haver-hi molta angoixa i també molta confusió. Fins i tot es va ordenar el tancament temporal de diversos establiments. Alguns clients van quedar-se a l'interior i van quedar protegits per les portes justament amb el tancament de tots aquests negocis. Bé, passem ara a parlar d'altres qüestions. Un cap de setmana, doncs, que aplega molta activitat cultural a Pineda i també comarca. D'una banda, destaquem que els alumnes de l'Escola de Teatre Artur Iscle ja van presentar ahir La Bella i la Bèstia i avui es torna a representar a l'Auditori. Una obra que ha demostrat, doncs, molt d'esforç, que combina el teatre, el cant i la dansa i que ha ajudat els joves, doncs, a guanyar confiança, a fer noves amistats i descobrir el valor de treballar per fer una bona obra de teatre. Com diem, avui es pot tornar a veure des de les 5 i també a les 8 a l'Auditori, entrades a entrapolis.com, al preu de 6 euros. I aquesta tarda una proposta molt interessant per al públic familiar, també pels nens, per les nenes, tallers familiars per descobrir el món mariner a la Fira del Mar. Es farà avui divendres des de les 6 de la tarda a la plaça de Sant Pere Pescador. Es torna a apostar per activitats familiars amb una programació de tallers gratuïts pensada per infants i famílies. Hi haurà tallers per aprendre fent usos mariners, construcció de mòbils amb petxines, preparació de canyes de pesca o pintura amb figures de peixos de fusta i poder-se emportar un clauer en forma de peix cap a casa. A més, hi haurà també, entre d'altres, una demostració de com es pot varar una embarcació. L'any passat va tenir molt d'èxit, aquest any torna a repetir-se. Recordeu, avui, des de les 6 de la tarda, a la plaça de Sant Pere Pescador. I després de l'èxit de l'any passat, justament també a la plaça de Sant Pere Pescador, arriba l'espectacle Enamorats del Mar i l'Havanera. La regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Carmen Montoya, ha explicat que la bona acollida de la primera edició dona continuïtat a la segona, que es fa justament avui, com diem, a la plaça de Sant Pere Pescador. La regidora Carmen Montoya diu que es vol recuperar, compartir i posar en valor la història de Pineda i el seu passat mariner. Així ho ha explicat en una entrevista a Ràdio Pineda.
1: I estem molt contents com va anar l'any passat, i la bona acollida ens va demostrar que hi ha ganes de recuperar, compartir i posar en valor part important de la nostra història com a poble mariner. I principalment vull agrair als pescadors i a la gent vinculada en el nostre poble, vinculada al mar, perquè són els que mantenen viu aquest llegat i ens ajuden a transmetre aquests coneixements i unes tradicions que formen part de la nostra identitat. I això ho farem igual que l'any passat, amb diferents activitats que han organitzat ells dels pescadors, que són activitats realment que són molt, molt boniques, molt tradicionals, com es feien antigament la pesca.
0: També n'ha parlat un dels responsables dels pescadors de Pineda, en Jaume Mora, ha parlat de la importància educativa de la jornada d'avui, però també de passar-ho bé, per petits, per grans, tota aquesta tarda i també al vespre, amb una cantada de veneres que sorprendrà a tothom. Ho ha explicat també la regidora Carmen Montoya.
1: Realment l'any passat molta gent no sabia el que venia a veure amb les havaneres que vam presentar, però la gent que va ser-hi allà van disfrutar-ho tant, i després es va donar tant la veu de dir, ostres, i vaig pensar, sí, conjuntament això ho hem de repetir, perquè són unes havaneres renovades amb un grup jove que aporta una mirada actual amb una música molt arrelada al nostre litoral. És una manera també de demostrar que la tradició pot evolucionar i continuar emocionant a les noves generacions.
2: Va agradar molt el tema, i a més aquesta gent que fan aquella mica d'explicació i que t'ensenyen una mica el sentit de tot això, no? S'ho van passar molt bé l'any passat, i a part de passar-s'ho bé, aprenen algú de les feines marineres, que això, a veure, estem a Pineda de Mar. Jo crec que és una cosa que s'hauria de promocionar inclús més, perquè Pineda de Mar, estem oberts al mar, no?
0: Sí, sí. Com diem, un espectacle que l'any passat va sorprendre a tothom, aquest any repeteix. Recordem, hi ha 500 cadires a disposició, l'entrada és gratuïta, es demana anar-hi força aviat per aconseguir localitat. Recordem que l'espectacle Enamorats de l'Havanera també inclou un rom cremat, com és habitual. Es farà a partir de les 8 del vespre. Ràdio Pineda ho seguirà amb molta atenció. És una bona proposta aquesta per viure aquest vespre. Bé, més coses. Arriba també la festa de Can Cornet a la plaça de Pau Casals, una nova edició d'aquesta festa del barri, una data molt esperada que aquest any vol tornar a omplir la plaça de Pau Casals. Han explicat a Ràdio Pineda que hi haurà moltes activitats, per exemple, la festa temàtica dels anys 80, destacar, per exemple, dissabte amb la botifarrada, inflables infantils, dansa, música en directe, sopar popular, DJ, també una proposta gastronòmica, una oferta ampliada de mojitos o diversos sortejos, i també fins i tot diumenge la festa de l'escuma, que és oberta també a tothom amb una arrossada popular. Això serà, com diem, a partir d'avui divendres. durant tot el cap de setmana. I avui també destaquem que dissabte arriba doncs la revetlla del PSC de Pineda i serà la consellera Alícia Romero i també Lluïsa Moret que participaran en aquesta revetlla del PSC. Vol reunir representants locals del partit, però també combinant parlaments polítics i actuacions musicals i de dansa. L'acte serà presidit per l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha anunciat que, com diem, hi assistirà la consellera d'Economia, Alícia Romero, o la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret.
3: És una trobada, no, que fem doncs, un cop l'any, no, que ens ve de gust doncs, estar, de passar estona, no, amb els nostres veïns i veïnes, que el format doncs, no pot ser millor, no, que és una revetlla, no, amb música i passar una bona estona i poder conversar amb els nostres veïns i veïnes, i bé, és un punt de trobada organitzada en aquest cas pel partit, no? Però que ens acompanyen també, no? Tindrem la sort, no, que una vegada més, perquè l'Alícia sempre està disposada, no? Sempre que pot, aquí ens ve a donar suport.
0: L'acte començarà a les 8 del vespre, aplegarà, com ara sentíem, aquests càrrecs i d'altres. Els parlaments han anunciat que es faran a partir de les 9 del vespre. Hi haurà també doncs, tota una programació musical durant tota la nit. Això serà a la plaça de la Biblioteca de Poblenou. I mentrestant, Santa Susanna donarà avui el tret de sortida a la nova edició del Festival Mar d'Estiu. El cantant italià Zucchero serà l'encarregat d'inaugurar la programació amb un concert avui a l'Auditori Mar d'Estiu al Torrentó de Can Gelat. És el primer cop que el festival està organitzat íntegrament per Santa Susanna. També s'ha anunciat el Garden Village amb un cost de 5 euros per entrar-hi, que inclou una beguda i accedir a la zona on hi ha mercat i activitats diverses. També hi ha un passi de 40 euros que permet sopar al recinte i amb una terrassa amb una degustació de la mà de Cal Blai. Però aquest passi no inclou l'entrada al concert. I com diem, avui el concert és de Zucchero, una figura internacional que arriba amb la seva nova gira. És un cantant doncs, que ha tingut molt d'èxit durant moltes dècades. Recordem que per l'escenari del Mar d'Estiu hi haurà més artistes. Per exemple, demà dissabte, Sopa de Cabra. Però és que aquests propers dies arribarà Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, La Niña Pastori, Miguel Ríos, Oleire Martínez i Marlena, entre d'altres. I mentrestant, el Far de Calella viurà també avui divendres una cita molt esperada amb la maresmenca Judit Nederman, que arriba amb totes les entrades exaurides. Aquesta cantant de Vilassar arriba amb les seves noves cançons, la seva nova carrera musical. La ballada comptarà també amb la Xènia Torres i Lourdes Bertolí justament abans del concert principal. Al cap de setmana, el Far continuarà amb Fran Valenzuela amb un tribut als grans èxits d'Alejandro Sanz. Entrades a entrar. I més música arreu de la comarca, perquè Palafolls es convertirà en una autèntica màquina del temps aquest dissabte amb la festa dels anys 80, una cita que promet música, diversió i, sobretot, nostàlgia a Palafolls a la plaça de Popi. I encara un últim acte que destaquem, un acte més, en aquest cas a Calella, diumenge, hi haurà un concert d'homenatge a la música montserratina. Serà, com diem, diumenge, 8:45, un concert de música sacra amb un grup format per antics escolans de Montserrat, un repertori inspirat en la tradició musical vinculada, com diem, a Montserrat. L'actuació té entrada lliure i taquilla inversa. Està organitzat per la parròquia de Calella, un concert que ja es va fer a Pineda i que té molta qualitat vocal. Per cert, que avancem que Santa Susanna ja es prepara per viure la Festa Major. De fet, començarà dilluns amb un ampli programa d'activitats pensats per a tots els públics. Us en parlarem en altres butlletins informatius. I també un últim apunt esportiu per dir que la Platja dels Pins de Pineda serà escenari demà dissabte d'una nova edició de la sessió Training Beach, una proposta esportiva gratuïta per a tothom davant del mar. Començarà 8:45 amb una sessió del training i continuarà amb el Cross Beach, activitats pensades per treballar la força, la resistència i la coordinació. La iniciativa està organitzada per Can Xauvet amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda. I el resum de la previsió indica doncs, l'arribada del mes d'agost ja aquest proper cap de setmana. Demà mateix comencem el mes d'agost, marcat novament per la calor intensa, jornades de molta xafogor. Bé, veurem doncs, què ens espera, volem saber com tindrem el cap de setmana. Jordi Pérez.
4: Bé, demà estrenarem el mes d'agost, 1 d'agost, doncs amb dissabte, en domini del sol, tota la jornada, calor de mà intensa, malgrat que aquí a la costa no parlarem de cap baixada de temperatura, sinó es mantindran, si fan igual, entre els 28 i 30 graus de màxima. Vents de mà fluixos, de mar cap a terra, xaloc fluix mitjorn, entre sud i sud-est, la mar estarà molt tranquil·la i la xafogó, no ens escaparem, seguirà sent sufocant amb humitats altes i temperatures molt altes. Diumenge, menys inestabilitat, domini del sol, quatre núvols prims poden aparèixer en els cels de Catalunya i amb calor intensa, pugen de nou les temperatures, poden pujar sobretot cap al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, 1, 2, 3 graus les màximes, o sigui que calor diumenge podria fer-ne una miqueta més aquí en zones de l'Alt Maresme, podria envoltar els 30 graus o més. Els vents seran fluixos, la mar estarà molt tranquil·leta. També, evidentment, tindrem xafogó sufocant en certs moments de la jornada.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi, i també des de Ràdio Pineda us desitgem a tothom que tingueu un bon cap de setmana.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
5: obre
4: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Notícies.
1: Continuen les investigacions al voltant de la crema intencionada de contenidors a les Creus que va passar ahir, amb afectació també a una canonada de gas. Recordem que els serveis d'emergència van haver d'intervenir arran d'un incendi a un total de 7 contenidors a les Creus. El foc va ser provocat de forma intencionada, per tant, i les flames han causat danys importants no només als contenidors, sinó també al seu entorn immediat, sobretot a la façana d'una empresa. També va afectar, com diem, a una canonada de gas. La policia ha obert una investigació per esclarir els fets i determinar les circumstàncies d'aquest incident. Els investigadors treballen ja amb la hipòtesi d'un acte vandàlic i, a més, han assegurat que disposen d'una persona sospitosa relacionada amb els fets. I es recorda una vegada més la prohibició total de fer foc al bosc i en zones properes. Cal respectar les restriccions i tancaments d'accessos que estableixen els cossos de seguretat per motius justament de seguretat davant d'un cap de setmana que tornarà a ser molt calorós. L'Ajuntament de Pineda adverteix a la ciutadania de l'existència d'una estafa telefònica. S'han detectat algunes trucades en què una persona es fa passar per personal municipal. Informa falsament que s'han retornat rebuts de l'IBI i de la taxa d'escombraries. Tot seguit demana fer una transferència immediata per evitar suposats recàrrecs o sancions. L'Ajuntament de Pineda ha informat que el personal municipal no fa trucades per reclamar pagament d'impostos. Per tant, es tracta d'una estafa. En cas de detectar una estafa d'aquest tipus, heu de trucar immediatament a la policia local o adreçar-vos a l'Ajuntament de Pineda. Cap de setmana i avui divendres de molta activitat cultural a Pineda. D'una banda, després d'un mes intens de treball, assajos i convivència, els alumnes de l'estaix musical de l'Escola de Teatre Artur Iscle tornen a posar avui en escena La Bella i la Bèstia, avui a l'Auditori, en dues funcions, a les 5 i a les 8. Entrades a entrapolis.com. Tallers mariners avui per conèixer el món de la pesca, tallers per la família, pels infants, tallers que es fan avui des de les 6 de la tarda a la plaça de Sant Pere Pescador. Una programació de tallers gratuïts, com diem, per tota la mainada i també per les seves famílies. Això serà a la tarda i, mentrestant, al vespre arriba l'espectacle Enamorats del Mar i de l'Havanera. Després de l'èxit de l'any passat, que va reunir més de 700 persones a la plaça de Sant Pere Pescador, avui torna un vespre dedicat a la cultura marinera, amb un espectacle que és únic a Catalunya. Porta per nom Enamorats del Mar i l'Havanera. Es farà a les 8 del vespre i hi haurà també un rom cremat per a tots els assistents. Aquesta actuació es podrà veure de forma gratuïta dins el programa Estiueix de l'Ajuntament de Pineda. Mentrestant, l'Associació de Veïns de Can Cornet ho té tot a punt per celebrar també aquest cap de setmana, ja des d'avui, la festa de Can Cornet a la plaça de Pau Casals i han convidat a tothom a participar-hi. I la consellera Alícia Romero i Lluïsa Moret participaran a la revetlla del PSC de Pineda, que es farà demà dissabte, una cita d'estiu destacada dels socialistes pinedencs, que reunirà representants locals del partit, però també parlaments polítics amb actuacions musicals i de dansa. Tot plegat demà dissabte des de les 8 del vespre a la plaça de la Biblioteca. I mentrestant, el Far de Calella acollirà avui divendres una de les cites més esperades de l'estiu, amb la maresmenca Judith Nederman, dins del Festival d'Estiu de Calella. Mentrestant, també de Calella destaquem un homenatge a la música montserratina. Serà a l'Església Parroquial de Calella diumenge a 9:15. Un concert destacat de música sacra a càrrec d'antics escolans de Montserrat. Mentrestant, Santa Susanna ja prepara la seva festa major, que començarà la setmana que ve. Començarà el dia 3 d'agost i s'allargarà fins al dia 14. I recordar que la platja dels Pins serà l'escenari aquest dissabte d'una nova edició del Training Beach, una proposta esportiva gratuïta que es farà a la platja dels Pins. I el temps. Atenció, la calor intensa no només avui, sinó també al cap de setmana, amb algunes nuvolades que poden afectar també la línia de la costa, però es mantindrà, com diem, la forta calor durant aquestes properes jornades. I en general, la mar estarà força tranquil·la. És tot. Més informació d'aquí a una hora.

0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: a una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I els que entre tots
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu. A Ràdio Pineda.